0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
2: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Yunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Yunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Yunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Yunes. Celebra con nosotros la vida.
3: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
5: Pues ya sabes que te lo estamos contando en el 90.6, te lo cuenta servidora Carmen Berzosa. ¿Y qué te voy a contar ahora? Pues algo de lo que venimos hablando prácticamente toda la semana y desde hace días. Y es que sabes que la Consellería ha emitido una normativa nueva que haría que los comercios de localidades como Gandía u Oliva pudieran abrir todos los fines de semana, es decir, todos los domingos y festivos del verano. Una decisión que, bueno, pues a tenor de lo que hemos visto estos días, podría favorecer a las grandes superficies, pero claramente perjudicar al pequeño comercio. ¿Qué opinan de esto en Oliva? Pues para conocer la opinión, contactad a el presidente de ACO, la Asociación de Comerciantes de Oliva, amb David Moratal. David, molt bon dia, benvingut, gràcies per estar avui amb nosaltres.
6: Molt bon dia, Carmen.
5: Bueno, m'imagino que no ha caigut gens bé aquesta notificació.
6: La veritat és que no, pues com un jarro d'agua fria, no?
5: Mm-hmm.
6: Perquè, clar, en el recurs que posarem, bueno, el recurs sí, en el que enviarem, per a que no se poguera obrir, creien que era suficient, però, clar, no ha sigut així. S'han fet un traje a mida realment a Sucoa i a les grans superfícies, clar.
5: Mm-hmm. Per què perjudicaria aquesta mesura al xicot del comerç, David?
6: Ei, pues perquè, mira, els diumenges, més que res també, però tenia la compilació familiar. Mm. Aleshores, els diumenges ja no podríem, segons ells, diuen que portaríem molt de turisme, que els negocis segur que se treballaria molt més, però sí que és de veres que el diumenge el volem per estar en la família. Ja que de dilluns a dissabte ja estem tots els dies, i a més, hauríem que posar més recursos, més empleats. En el que suposa ja, i en els moments que estem vivint en el comerç, pues, és molt complicat, de veritat.
5: Mm. Clar, perquè hem de contar, entre d'altres qüestions, que efectivament el fet de poder vendre durant més temps, vull dir, el fet de poder tindre eixa venda també els diumenges, podria d'alguna manera ampliar en principi la venda i per tant tot semblaria que augmenta el benefici, però no és així, a vida compte de que tindríeu sí o sí que contratar personal perquè uno no pot treballar de dilluns a diumenge.
6: Sí, efectivament és així, però també hem de conscienciar a la gent. Tota la vida hem treballat de dilluns a dissabte, tota la vida tot ha funcionat perfectament. Mm-hmm. I quina necessitat tenim ara de també estar diumenge? Vull dir, jo crec que si no un poquet d'organització la gent de dilluns a dissabte hi ha massa temps per a poder realitzar les compres al nostre comerç, clar.
5: Mm. Aquesta mesura se va notificar en el seu dia. Des de Oliva vau presentar una mena de recurs. Sembla ser que no ha sigut suficient i ara crec que encara teniu temps de tornar a alegar. O la mesura ja és definitiva?
6: No, tenim ara un mes per a presentar al·legacions.
5: Mm-hmm.
6: Per supost que anem a presentar al·legacions. Hem perdut una batalla, però espero no perdre la guerra, la veritat. Ara conjuntament amb la regidora de Comerç, en Teresa, anem a presentar un recurs, per supost. El que passa que és un recurs un poc complicat, perquè ara s'han delimitat... Clar, la zona d'afluència turística era la platja, que era un 100% de la vivenda, de segon vivenda, con lo qual, en això, en teoria, era suficient. Però han delimitat una altra part d'Oliva, on hi ha moltes casetes, i igual s'ha construït algun pis o alguns adossats i no s'han venut, i també ho engloben com a segona residència. Com turístic, i la veritat que per ahir sí que s'han fet un traje a mida per a ells, la veritat, perquè no és així.
5: Mm-hmm. Clar, això suposo que ara en l'al·legació n'hi ha un mes de plaç per a presentar-la, però mentre es presenta l'al·legació i no, la mesura està en marxa?
6: suposadament la mesura està en marxa. La veritat que no he vist res encara, ni un cartell ni ningun lloc, que el diumenge hi ha obertura. Però sí, la llei ja està, s'aprova un 26 de desembre, que també el dia que s'aprova també és un dia clau.
5: Sí.
6: Aleshores, pues, bé, sí, anem a recurrir, per supost. Clar, no anem a quedar-nos en els el braços creuats, faltaria més.
5: Clar. Més que res, però... No, però allò de que, clar, en este moment el recurs es presenta, n'hi ha un període d'un mes, per tant, sí. Fins que no finalitzi aquest període no se tornarà a estudiar,